0: aunque este sentimiento suele ser un visto y no visto, un mal susto del que nos olvidamos rápido. Nos abatimos durante unas pocas horas, pensamos que tenemos que aprovechar el presente y después, poco después, seguimos como si nada. Y volvemos a vivir como si nuestro paso por el mundo tuviese una duración infinita, como si fuésemos inmortales, como si nos pudiésemos permitir perder el tiempo.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás.
0: Y mientras todo sucede, el verano es una de las épocas en las que más siniestros ocurren en las carreteras. En total, más de 1,000 fallecidos al año. Vidas truncadas en accidentes fatales que podrían haberse evitado limitando la velocidad, evitando esa última copita que pensabas que no te haría efecto, o tomando todas las precauciones, todas son pocas, al volante. Si lo pensáis, siempre son los demás los que mueren, siempre son los otros los protagonistas de la tragedia. Y desde el sofá de nuestra casa, mientras el sol incendia las calles, somos testigos de la catástrofe, sin reparar en que a menudo hemos cometido las mismas imprudencias que abocaron a la fatalidad televisada. Sin ser conscientes de que sí, quizá también alguna vez estuvimos al borde del abismo y fue la suerte la única que nos salvó. Así que sigamos siempre los consejos de la Dirección General de Tráfico. Descansemos, planifiquemos el viaje, detengámonos de vez en cuando y evitemos las prisas. Porque el viaje, con prisas, no conduce a ningún sitio. Y lo importante no es llegar cuanto antes, es simplemente llegar. Hasta mañana, Juan Ramón, que paséis buena mañana.
2: Hasta mañana, Eva. 15 minutos para las 8, 7 en Canarias. Sigue la información en las mañanas de Radio Nacional de España, ahora con las territoriales de la radio pública.
3: Radio Nacional de España, las Illes Balears, serveis informativos.
4: Bon dia, falta un quart d'hora per les 8. El Tribunal Constitucional suspèn la derogació de la llei balear de memòria democràtica aprovada per PP i Vox el passat mes de març. L'alt tribunal ha admès el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel govern central, tot i que encara no entra sobre el fons. És la notícia amb la qual encetam l'informatiu matí d'aquest dimecres, dia 8 de juliol. Jaume Vinyes és el... Júlia Blasco, perdó, és el control tècnic. Us parla Jaume Vinyes. Repassar amb altres notícies en titulars amb Paula Bendito. Manca només una setmana per rebre FEMS d'Eivissa.
5: Serà dia 15 de juliol, el primer dia que se començarà a enviar FEMS des de la Pitiusa Major cap a Mallorca. El conveni signat entre els consells insulars té una durada d'un any prorrogable o un altre i contempla l'arribada de 7 camions diaris a Sonreus.
4: Un manual d'acció contra la turistificació.
5: És el que ha publicat la plataforma Menys Turisme Més Vida, amb el qual fan una crida per actuar contra negocis turístics. L'avançada, diuen, de la manifestació del pròxim 26 de juliol. Aptur, CAEP i els agents de la propietat s'hi han posicionat en contra.
4: I en els esports?
5: El Mallorca ha anunciat el segon fitxatge per a la temporada que ve. Arnau Puigmal arriba lliure precedent de l'Almeria per 3 temporades, tot mentre el club ja ha presentat Luis García com a nou entrenador. El tècnic es mostra tranquil amb les sortides de jugadors i diu treballar de manera conjunta amb la direcció en el mercat.
4: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
6: Bon dia. Avui dimecres a les Illes Balears continua la calor i pugen les temperatures. S'esperen màximes elevades, especialment a Eivissa i a Formentera, i també a zones de Mallorca, on els termòmetres podran arribar als 39 graus. Els termòmetres marcaran també 35 graus a Palma i a Mahó, 33 a Eivissa i 31 graus a Formentera. Avui serà un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix variable amb brises de Mallorca. És una informació d'AEMET.
4: Gràcies. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 22 graus a Palma, 24 a Eivissa i a Mahó i 27 a Formentera. I també volem saber com es circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Nelly García, bon dia.
7: Bon dia. En aquest moment continuem amb un poquet de trànsit lent a la via de cintura en sentit andrat entre la sortida de Can Blau i la sortida del polígon de Sant Castelló, com també a l'autopista d'Inca en sentit Palma, l'enllaç a la via de cintura, i estem a 30 al segon cinturó en sentit Palma també, a l'arribada de la rotonda del Coll de Rabassa. Això és tot per ara. Bon dia.
4: Ho dèiem en portada, el Tribunal Constitucional suspèn la derogació de la Llei Balear de Memòria Democràtica, aprovada al Parlament amb els vots de PP i Vox el passat mes de març. El Tribunal ha admès el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern Central, tot i que no ha entrat encara sobre el fons.
5: El recurs presentat per l'Executiu Central considera la derogació que podria ser contradictòria a dos articles de la Constitució que fan referència a l'Estatut Jurídic de les Víctimes de Greus Violacions de Drets Humans. També considera que podria envair competències estatals recollides de la Constitució, així com infringir el principi de col·laboració entre l'Estat i les comunitats. L'Associació Memòria de Mallorca celebra la decisió del Tribunal Constitucional. Maria Antònia Olivent és la presidenta.
8: Durant aquests tres darrers anys, la comissió que desenvolupa aquesta llei s'ha reunit en dues ocasions. La llei està inactiva, acollim la satisfacció, està aquí suspès la derogació, però ara el que demanem al govern és una reunió de la comissió de la qual l'associació hi forma part.
5: A més, el PSC i PSOE exigeix al govern de Provença que compleixi amb la llei. Escoltam Iago Negueruela, portaveu del grup socialista.
9: Exigimos al govern de Provença que se ponga a complir una norma que ahora mismo es vigente y, por tanto, que tiene que cumplirse en toda su extensión y tramitar todos aquellos procedimientos que el Partido Popular estaba dejando en un cajón.
4: I dia 15 de juliol començarà l'enviament de FEMS des d'Eivissa cap a Mallorca. El conveni signat entre els dos consells insulars té una durada d'un any, prorrogable a un altre, i contempla l'arribada de 7 camions diaris a Sonreus amb 24 tones de FEMS, cada un d'ells en cada trasllat. Aina Escandell, bon dia.
10: Bon dia. El vicepresident segon i conseller de Medi Ambient del Consell de Mallorca, Pedro Bastart, es desplaçarà a Eivissa per supervisar el primer enviament i viatjarà en el primer vaixell que està previst que arribi a Mallorca els dijous 16 de juliol, el dematí. Bastart defensa que els residus no faran olor i que l'impacte sobre l'activitat de la planta de Tirme serà mínim.
11: Vendran malament unes 200 bales, indica camions, que venen ben tancades, ben aïllades, no fan gent d'olor, i poden demostrar que venir els residus d'Eivissa no faran gent d'olor. S'han cuidat les esquerres de dir que això serà per les carreteres, serà un desastre, serà... Vull dir, en el final és un 1% més del vehicle que entren cada dia a Tirme. És a dir, de 770 camions que entren a Tirme, hi haurà 7 que vendran d'Eivissa.
10: El Consell de Mallorca insisteix que reduirà un 10% la tarifa de residus sòlids urbans per mort d'aquest conveni.
4: Més coses. La plataforma Menys Turisme, Més Vida publica un manual d'acció contra la turistificació. L'avançada, diuen, de la manifestació del pròxim 26 de juliol. Abtur Caep i els agents de la propietat ja han mostrat la seva indignació. Jorge López, bon dia.
12: Bon dia. La plataforma antiturística publica aquest dimarts a les seves xarxes el que han anomenat un manual d'acció contra la turistificació, un escrit mitjançant el qual fan una crida per actuar contra negocis turístics. Parla, per exemple, de lloguers vacacionals o immobiliàries. En el manual, com ells diuen, donen idees com penjar el cartell de la manifestació, pintar façanes o bloquejar panys de lloguers turístics. També donen consells per no ser identificats. El Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears han titllat la iniciativa d'especialment greu i la CAEB assegura, han dit el seu comunicat, que traspassa tots els límits de convivència i que atempta contra la feina i l'esforç del principal motor econòmic de Balears. L'Associació del Lloguer Vacacional a les Illes ha reclamat que s'investigui la difusió d'aquestes instruccions en considerar que formen la intimidació i que pot incitar a la comissió d'actes il·lícits.
4: A tot això, els hotelers de Mallorca pronostiquen que la campanya d'estiu serà molt bona, amb unes dades que esperen siguin molt semblants a les de l'any passat. Xaviara, bon dia.
13: Bon dia. Una tendència de creixement que asseguren es fonamenta en una demanda sòlida, una oferta cada vegada més adaptada a les necessitats del client i una satisfacció dels viatgers que assoleix nivells rècord des de l'any 2023. La presidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló, destaca que el creixement respon principalment al valor de l'oferta hotelera.
14: Tenemos que trabajar mucho más el producto, mucho más los servicios para que la experiencia cliente sea igualmente completa en otros momentos del año que en los meses de temporada alta.
4: A Eivissa, en canvi, Càritas denuncia en la presentació de la seva memòria anual que la pobresa a Eivissa ja és estructural. Ignasi Gras.
15: Gairebé 3.000 persones van ser ateses per Càritas el passat 2025 a Eivissa. Això és un 5,2% més que l'any anterior. Són dades que ha presentat l'entitat social en la seva memòria anual de la diòcesis d'Eivissa i Formentera, on el problema de l'habitatge centra les mirades. Joan Torres, directora de l'entitat.
16: Nosaltres, des de Càritas, apostam per vivenda pública en lloguer assequible, perquè el tema de compra queda molt fora de les possibilitats d'una gran part de la població.
15: I és que l'any passat es van atendre 200 persones sense llar, explicant que el 20,4% de l'illa està en exclusió social, un problema que diuen ja és estructural aquí. L'any passat es van donar més de 30.000 menús i més de 1.700 targetes de supermercat de valor de 63.000 euros per alimentació. Sobre nacionalitats, han estat ateses persones de 77 països diferents i que cal ajudar en la seva integració. Gustavo Gómez, coordinador de Càritas a l'illa.
17: Incluyéndolos dentro de nuestra sociedad, destacando, por ejemplo, pues un taller de integración que tenemos con las personas que llevan pocos meses en la isla. Todas normalmente, o claro, suelen ser pues eso, latinoamericanas o del norte de África, y estamos trabajando con ellos la cultura, las tradiciones de España y de Ibiza.
15: Per això diuen seguiran ajudant a tothom sense distinció d'origen.
4: Els entorns digitals perpetuen la desigualtat de gènere cap a les dones i els algoritmes de la intel·ligència artificial i les xarxes socials actuen com una nova forma de dominació invisible. És una de les conclusions de la primera jornada del curs d'estiu sobre violència de gènere que celebra fins divendres a la UIB.
5: Els experts adverteixen que l'assetjament digital empeny moltes dones a l'autocensura i abandonar les xarxes socials, un fet que consideren l'equivalent al confinament domèstic del masclisme clàssic. Mare Esquembra, professora de Dret Constitucional a la Universitat d'Alacant, ha alertat del paper de les noves tecnologies i de la intel·ligència artificial en la reproducció dels biaixos de gènere.
18: L'objectiu de tots els atacs, al final, és l'expulsió de les dones de l'espai públic. Este silenciament, la retirada, l'autocensura, és com a la versió digital de lo que era el confinament domèstic.
5: L'experta assenyala que les lleis actuals queden curtes davant d'aquesta realitat i reclama més formació i una revisió de les lleis. L'objectiu, trencar la falsa neutralitat de la tecnologia.
4: 7:55 minuts, moment ara per la informació esportiva.
12: Luis García ja ha estat presentat com a nou entrenador del Mallorca. Ha dit estar molt il·lusionat en aquesta nova etapa i motivat per a poder començar a treballar amb els jugadors. El tècnic es mostra tranquil amb les sortides de jugadors i diu treballar de manera conjunta amb la direcció en el mercat.
19: Vamos muy, muy de la mano en ese sentido. Tenemos muy claro dónde queremos reforzar. Estamos tranquilos sabiendo que el mercado es difícil conseguir lo que quieres y seguramente al precio que quieres.
12: En les darreres hores el club ja ha anunciat el fitxatge d'Arnau Puigmal. El català de 25 anys arriba lliure procedent de l'Almeria i firma per 3 temporades. També ha dit que la intenció del club és mantenir Pablo Torres, Jan Virgili i Martin Valgent i que les situacions de Johan Mojica i Samu Costa poden tardar més en resoldre's perquè són jugadors que han disputat el Mundial. I sobre les noves arribades, el director esportiu Pablo Orteix diu que s'estima més mantenir-se caut.
20: No por acelerar demasiado, pues tendremos que fichar. Creo que tenemos claro los perfiles de jugadores que queremos traer y vendrán cuando los tiempos coincidan y se den.
12: A més, el Mallorca ha anunciat que ja són prop de 6.000 socis els que han renovat el seu abonament per a la pròxima temporada i el Palma Futsal

0: Ha hagut un petit accident avui de matí que s'ha produït un poc a tantes d'entrar al túnel de Gènova en sentit cap a l'aeroport, que han quedat de vehicles ocupant el voral esquerre sense afectar la via. Però s'ha fet a Mirona ocasionar retencions que en aquestes hores encara continuen i arriben pràcticament a ben dinat, així és que molta precaució si circulen per aquest punt la resta de viatges. La circulació és tranquil·la, és tot, molt bon dia.
1: Moltes gràcies. I Salvament Marítim ha rescatat a 15 persones que viatjaven en una pastera al sud-est de l'illa de Formentera, ha informat aquest dimecres la delegació de govern de les Illes Balears. La pastera ha estat rescatada cap a les 23 hores de la passada nit a 15 milles nàutiques de la Pitiusa Menor i tots els seus ocupants són magrebís. El que va dany, segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior i les intervencions notificades per la delegació del govern a les Balears, s'han registrat 146 arribades de pastera amb més de 2.700 migrants. I en els esports, el Mallorca ha iniciat aquest dematí el primer entrenament sobre la gespa de la ciutat esportiva Antonio Asensio. L'equip arranca el nou projecte amb el clar objectiu de tornar al club a la primera divisió. Ha dirigit el seu primer entrenament Luis García, que ha comptat amb només 17 jugadors de la primera plantilla i amb la única cara nova del davanter Adrián Fuentes. Espera que el nou fitxatge Arnau Puigmal s'incorpore en els pròxims dies a les ordres del tècnic asturià. També han estat 5 jugadors del filial, entre ells el porter Nil Torreguitart.

0: no se equipara con lo que ya ofrecen otras administraciones para retener a su personal. Si Baleares no ofrece condiciones atractivas, seguirá siendo un destino de paso.
1: I l'obrer de 40 anys que es trobi ingressat en estat molt crític a l'UCI de l'hospital són espases després de caure des de 4 metres d'altura. L'accident laboral va ser ahir hora baixa mentre feia feina damunt la teulada del poliesportiu de Valldemossa i se diren dues bovedilles. La Guàrdia Civil, que ha presentat la zona, ha obert investigació per tratar d'esclarir en quines circumstàncies es van produir l'incident. És tot. La informació a les Illes Balears torna al butlletí de la una.
2: Radio Nacional de España, la radio por delante. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.

0: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
1: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
2: És la una i mitja. La plataforma Menys Turisme, Més Vida es defensa de les crítiques que està rebent després de publicar i a les xarxes un manual d'acció contra la turistització. El document anima les persones a decorar façanes, llançar pintura i bloquejar els panys d'Airbnb, entre d'altres. La portaveu de la plataforma, Cristina Baquer, reivindica que no estan incitant a la violència. Per la seva banda, el conseller de Turisme, Jaume Bouça, adverteix que denunciaran qualsevol tipus d'actuació que considerin violenta.
3: Fer una pintada no és violència, o sigui, violència és no tenir accés a l'habitatge.
4: Si se produeixen accions que vagin en contra de la nostra, diguem, de la nostra integritat, fins i tot de la integritat de l'edifici allà on estem, o estan disposats a denunciar.
2: Avui és dimecres, 8 de juliol. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us parla Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Aina Escandell. L'economia balear desaccelera.
5: Així ho reflecteix la memòria del Consell Econòmic i Social de les Balears, que apunta també que més de la meitat de les persones que a les illes han nascut fora de la nostra comunitat. El creixement de la població ja tensiona els serveis socials de les illes i l'habitatge és el principal problema dels habitants. Amb tot, Jaume Rosselló, director de la memòria, destaca que l'arxipèlag creix per sobre de la mitjana estatal.
6: L'economia de les Illes Balears s'ha anat desaccelerant, però segueix creixent a un ritme superior al que fa la resta d'Espanya, el conjunt nacional i Europa, inclús.
2: Hisenda critica la política fiscal del govern.
5: El ministre Arcadi Espanyà critica en una visita a Palma que el govern es negui a negociar el nou sistema de finançament. En aquest sentit, assegura que l'executiu renuncia a 460 milions d'euros addicionals per tacticisme electoral. Escoltam Arcadi Espanyà.
7: Si el gobierno de Baleares decide hacerse un agujero fiscal con regalos fiscales a las rentas más altas, tendrá que explicar a sus ciudadanos por qué tienen menos recursos para financiar la sanidad o la educación.
2: Els cossos policials en contra del plus d'insularitat.
5: Consideren insuficient l'increment pactat i asseguren que no serveix per fixar les plantilles. Olaya Salardón és la portaveu nacional de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils.
8: Esas cuantías se quedan cortas. No compensan lo que ha subido la vivienda en las islas y no nos equiparan con lo que ya ofrecen otras administraciones para retener a su personal. Si Baleares no ofrece condiciones atractivas, seguirá siendo un destino de paso.
2: I els sindicats de les illes contra Feijó.
5: Acusen el president del PP de criminalitzar els treballadors en les declaracions d'ahir en les que va proposar reduir les prestacions per baixa laboral. Escoltam José Luis García de Comissions Obreres i Pedro Omar d'UGT.
9: Que seguim en el mateix, criminalitzar en els treballadors i treballadores que estan de baixa. I des de sindicats, evidentment, posarem peu en paret contra aquestes mesures.
10: Categoritzar a la classe treballadora com es caquetllada per sistema i dir que l'absentisme és un càncer, apuntant cap aquí, nosaltres sempre en contra, evidentment.
2: I en els esports?
5: El Mallorca ha fet el primer entrenament sobre la gespa de la ciutat esportiva Antonio Asensio. Luis García només compta amb 17 jugadors de la primera plantilla i amb l'única cara nova del davanter, Adrián Fuentes. S'espera que el nou fitxatge, Arnau Puigmal, s'incorpori en els pròxims dies.
2: Coneguem ara la previsió del temps per a les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
11: Bon dia, què tal? Continua el temps estable a les Illes Balears en un dia en què pugen lleugerament les temperatures diurnes. Arribarem a màximes de 35 graus a Palma i Mahó, 33 a Eivissa i 31 a Formentera. L'EMET manté activat l'avís per calor a tot l'arxipèlag, sent de nivell taronja perill important a les Illes Pitiüses i a l'interior nord i llevant de Mallorca. Demà dijous esperam un altre dia d'ambient assolellat en què les temperatures seguiran pujant lleugerament. Se preveuen màximes de 37 graus a Palma, 35 a Mahó, 34 a Eivissa i 31 a Formentera. És una informació d'EMET.
2: Estem també molt pendents, per cert, de l'estat d'un home de 40 anys que es troba en aquests moments ingressat molt crític després de caure a hora baixa des d'una alçada de 4 metres mentre reparava el terrat del poliesportiu de Valldemossa. Es tracta d'un nou accident laboral a les illes. La Guàrdia Civil està investigant en quines circumstàncies es va produir aquest accident. Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem amb el Ràdio Diari Migdia a partir de les 2:10. Us deixem, mentrestant, amb la ronda territorial aquí a Ràdio Nacional d'Espanya.

0: semana en la provincia de Málaga tras el de Rincón de la Victoria.
1: 016, recordamos, es el teléfono de ayuda a mujeres víctimas de violencias. Mañana jueves termina la segunda ola de calor del verano, pero hoy casi todo el país mantiene alguna alerta por altas temperaturas. El aviso sigue siendo rojo en Tarragona y el litoral sur de Valencia. Esta zona de Levante está sufriendo las temperaturas más altas de toda Europa. Isabel Jiménez, buenas tardes.
2: Buenas tardes. En el interior de Tarragona y el sur de Valencia tienen previsión de alcanzar los 44 grados a esta hora en Valencia, 42,2 en Ontinyent. Pero el horno, Marta, es general. Se espera que desde Extremadura a Cataluña, pasando por Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia o Aragón, se vuelva a pulverizar la barrera de los 40. Un calor muy repartido, igual que por la noche, a 27 grados rozando los 28, han amanecido los vecinos de algunos puntos de Cáceres, de la Comunidad Valenciana, de Córdoba y de Tenerife, pendiente de un posible alivio que pueda llegar mañana por el oeste. La primera quincena de julio, dice la EMET, va de cabeza a liderar los rankings de la más calurosa desde que hay registro.
1: El calor aprieta también en Pamplona, pero nada detiene la fiesta. Hoy segundo encierro de los Sanfermines con Toros de Cebada da Gago, que tienen fama de peligrosos. Un corredor ha resultado herido por asta, pero no reviste gravedad. Natalia Payet.
3: Segundo encierro de San Fermín, rápido, que ha dejado el primer herido por asta de toro de este año y otros dos heridos por contusiones.
4: Todo va perfectamente, va a terminar este encierro de los Sanfermines. 2 minutos 20 segundos, de nuevo muy rápido la manada que
3: en
4: ha...
3: 2 minutos y 20 segundos, más de 2 minutos menos que el año pasado. La ganadería Cebada Gago ha protagonizado un encierro rápido y limpio en el que la manada ha hecho todo el recorrido unida sin generar momentos de gran peligro. Por la fama de peligrosa precisamente de estos toros gaditanos, gran cantidad de mozos han tratado hoy de protagonizar su carrera por delante de las reses. Muchos tropiezos, sobre todo al final del recorrido, pero encierro este 8 de julio sin grandes incidencias.
5: Vamos con el Mundial de Fútbol, que se toma un día de descanso antes de dar paso a los cuartos de final del torneo. Daniel Ampuero, buenas tardes.
6: ¿Dónde está la selección española, que esta madrugada ha tomado tierra en Los Ángeles, procedente de Texas? Plan del día, enviado especial Antonio Muelas, muy buenas.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La selección ya está en Los Ángeles para hoy, en la agenda. 7 de la tarde, atención a los medios de comunicación. 8, entrenamiento. 10 de la noche, hora peninsular española. Rueda de prensa de Dani Olmo. Vamos a ver cuál es la idea que tiene el seleccionador nacional de cara al partido ante Bélgica. Todo hace indicar que puede repetir el equipo con el que ganó a Austria en 16avos de final y al equipo que ganó ante Portugal, es decir, repetiría por tercera vez consecutiva. Veremos lo que hace el seleccionador nacional.
6: España-Bélgica el viernes a las 9 de la noche, mañana arrancamos con un Francia-Marruecos, los cuartos se completan con Noruega-Inglaterra el sábado. Del partido de Argentina de esta madrugada, en el que remontó a Egipto, polémica por la anulación de un gol a los africanos.
8: Sin errores, es un torneo amañado. El torneo ya estaba amañado en nuestra contra desde el principio. Lo que está pasando no es correcto. Quizá quieran hacer el Mundial. Quieran que el campeón del último Mundial esté presente.
6: Los argentinos se enfrentarán a Suiza en el último partido de cuartos el domingo.
5: Pues más y media ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
9: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
10: Bon dia, són les 2:10. La plataforma Menys Turisme, Més Vida es defensa de les crítiques que està rebent després de publicar ja a les xarxes un manual d'acció contra la turistització. El document anima les persones a decorar façanes, llançar pintura i bloquejar els panys d'Airbnb, entre d'altres, en la manifestació contra la massificació turística del pròxim 26 de juliol. Per la seva banda, el govern adverteix que denunciarà qualsevol tipus d'actuació que l'executiu consideri violenta. Avui és dimecres, 8 de juliol, José Miguel Blasco és el control tècnic, us parla Jaume Vinyes, repassant titulars amb Xavi Ara. L'economia balear desaccelera.
11: Així ho reflecteix la memòria del Consell Econòmic i Social de les Balears, que apunta també que més de la meitat de les persones que hi ha a les illes han nascut fora de la nostra comunitat. El creixement de la població ja tensiona els serveis socials de les illes i l'habitatge és el principal problema dels habitants.
10: Els sindicats de les illes contra Feijó.
11: Acusen el president del PP de criminalitzar els treballadors en les declaracions d'ahir en les que va proposar reduir les prestacions per baixa laboral.
10: I en els esports?
11: El Mallorca ha fet el primer entrenament sobre la de gespa de la ciutat esportiva Antonio Asensio. Luis García només compta amb 17 jugadors de la primera plantilla i amb l'única cara nova del davanter Adrián Fuentes. El defensa Abubaca Sumajoro es podria incorporar en les properes hores, s'ha dit des de l'Hamburg.
10: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
12: Bon dia, què tal? Continua el temps estable a les Illes Balears en un dia en què pugen lleugerament les temperatures diurnes. Arribarem a màximes de 35 graus a Palma i Mahó, 33 a Eivissa i 31 a Formentera. L'EMET manté activat l'avís per calor a tot l'arxipèlag, sent de nivell taronja perill important a les Illes Pitiüses i a l'interior nord i llevant de Mallorca. Demà dijous esperam un altre dia d'ambient assolellat en què les temperatures seguiran pujant lleugerament. Se preveuen màximes de 37 graus a Palma, 35 a Mahó, 34 a Eivissa i 31 a Formentera. És una informació d'EMET.
10: Ho dèiem en portada, la plataforma Menys Turisme, Més Vida defensa la campanya de crida a l'acció que va iniciar ahir les xarxes per lluitar contra la turistificació que diuen pateixen les Balears. Es tracta d'un manual d'acció que, recordem, fa un llistat detallat amb les passes a seguir a l'hora d'emprendre accions de protesta. Els objectius, segons s'exposa, són cases, establiments i negocis relacionats amb el lloguer de temporada.
11: El manual anima les persones a decorar les façanes, a llançar pintura i a bloquejar els panys d'Airbnb, entre d'altres. Tot i així, a la plataforma reivindiquen el seu pacifisme i neguen haver tirat endavant cap tipus d'acció violenta. Així ho explica la portaveu Cristina Baquer.
13: No és incitació a la violència, o sigui, fer una pintada no és violència. O sigui, violència és no tenir accés a l'habitatge. Que s'estigui considerant violència, això ens diu molt de com qualsevol excusa serà utilitzada contra nosaltres per criminalitzar la protesta.
11: El govern ja ha condemnat el contingut del manual i adverteix als manifestants que denunciarà qualsevol tipus d'actuació que considerin violenta en la manifestació de dia 26 de juliol. Jaume Bausà és el conseller de Turisme.
14: Si se produeixen accions que vagin en contra de la nostra, diguem, de la nostra integritat, fins i tot de la integritat de l'edifici allà on estem, o estan disposats a denunciar.
11: Per la seva banda, la patronal del lloguer turístic Aptur qualifica de molt greu aquesta crida a l'acció. La seva gerent, Maria Givert, lamenta que aquesta mena de missatges atempten contra el dret de les famílies de dedicar-se a una activitat econòmica com altra qualsevol.
15: Ho trobam indignant, creiem que és un despropòsit absolut incitar a la violència i a la il·legalitat i a atemptar contra negocis honrats i honestos que cada dia se volen guanyar la vida honradament, amb molt d'esforç, i consideram que es passa una línia que no s'hauria d'haver passat mai.
11: També en contra els sindicats que, tot i que donen suport a la manifestació de dia 26 de juliol, rebutgen qualsevol tipus d'acció violenta. Escoltam els secretaris generals de Comissions Obreres i UGT, José Luis García i Pedro Omar.
16: Això no té res a veure amb recolzar accions violentes i, per tant, que quedi clar que Comissions Obreres no recolza cap tipus d'acció violenta.
17: Tampoc poden donar suport a aquest tipus d'iniciatives que jo qualificaria inclús d'una espècie de terrorisme de baixa intensitat.
11: També han opinat tots els partits polítics PP, Vox i PSIP que condemnen el manual. Més per Mallorca, en canvi, demana a les entitats no desenfocar el tema. Parlen el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, i el portaveu adjunt del PSIP-PSOE, Marc Pons.
18: Si hi ha qualsevol entitat que vol fer qualsevol manifestació, en sèrio o en broma, que fugi d'aquest centre de debat, nosaltres no seguirem perquè creiem que desenfoca el debat.
19: Rebutjam qualsevol acció de violència. Aquest malestar s'ha de canalitzar a través de les manifestacions, sempre, evidentment, de manera pacífica, i també s'ha de manifestar a través de les urnes.
10: El creixement econòmic de les Illes comença a contenir-se. El 2025 va augmentar en un 3%, manco que els dos anys anteriors. És la dada principal de la memòria sobre l'economia, el treball i la societat que ha presentat avui el Consell Econòmic i Social de les Balears, que apunta també que el creixement de la població ja tensiona els serveis socials i desborda les infraestructures. Margalida Blanquer, bon dia.
20: Bon dia. Més de la meitat de la població ha nascut fora de les Balears. Preocupa, a més, l'encariment constant del preu de l'habitatge. Tot i que la major part dels indicadors econòmics són molt bons, el problema de l'accés a l'habitatge continua sent la qüestió més preocupant en dades alarmants. De mitjana, una persona necessita 61,4 anys per comprar una casa destinant-hi el 30% dels seus ingressos. Francesc Fiol és president del Consell Econòmic i Social.
0: Aquest optimisme en termes econòmics tampoc ens ha d'impedir veure els entrebancs que això suposa, dificultat d'accés a la vivienda, tensió dels serveis socials que han de donar resposta en aquesta creixent demanda. Penso especialment en el sector educatiu i en el sector sanitari, que tenen unes infraestructures pensades per una població que està, diguem-ne, un poquet desbordada.
20: Un de cada dos habitants de les illes ha nascut fora de les Balears. Un 29% és estranger i un 20% ha arribat d'una altra comunitat.
10: A tot això, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, critica la negativa del govern a negociar el nou sistema de finançament autonòmic. En aquest sentit, acusa l'executiu autonòmic de renunciar a rebre 460 milions d'euros addicionals per tacticisme electoral. Jorge López, bon dia.
21: Bon dia. Espanya sosté que la negativa de l'executiu a negociar el nou sistema l'acabaran pagant els ciutadans de les Balears. Advertix que, tot i que respecte en l'àmbit competencial autonòmic, s'exigirà corresponsabilitat.
22: Lo que no se puede hacer es utilizar tus competencias para hacer rebajas fiscales a los grandes patrimonios y rentas más altas y ese agujero fiscal que te haces pretender que el conjunto de los españoles te lo complementemos vía nuestros impuestos. Si el gobierno de Baleares decide hacerse un agujero fiscal con regalos fiscales a las rentas más altas, tendrá que explicar a sus ciudadanos por qué tienen menos recursos para financiar la sanidad o la educación.
10: Paraules del ministre en la seva visita a Palma, coincidint amb la publicació avui al BOE de l'equiparació del plus de residència per als 11.000 funcionaris de les Balears amb els de Canàries. Una millora salarial, però, que no convenç tothom.
21: Diverses associacions i sindicats de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional consideren que l'increment és insuficient i no serveix per fixar les plantilles. Olaya Salardón és la portaveu nacional de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils.
23: Esas cuantías se quedan cortas. No compensan lo que ha subido la vivienda en las islas y no nos equiparan con lo que ya ofrecen otras administraciones para retener a su personal. Si Baleares no ofrece condiciones atractivas, seguirá siendo un destino de paso.
10: El ministre d'Espanya, per cert, també ha valorat les paraules del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ahir va proposar que els treballadors de baixa laboral cobrin manco i que va qualificar de càncer l'absentisme laboral. Diu Espanya que Feijóo ha adoptat les tesis de l'ultradreta.
22: El único proyecto que ofrece a los españoles el señor Feijóo es el de los recortes. Lo hemos visto hace también pocos días con recortes a los derechos de las mujeres, ahora recortes a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. No sabemos muy bien, pero lo que sí que podemos saber todos es que cada vez el señor Feijóo se parece más a Abascal y a Milei.
10: Unes paraules, les de Feijóo, que han provocat també reaccions dels agents socials i econòmics de les Balears. Amador Bausà, bon dia.
24: Bon dia. Els sindicats acusen el president del PP de criminalitzar els treballadors. Parlen els líders de les Balears de Comissions Obreres, José Luis García, i de l'UGT, Pedro Omar.
25: Que seguim en el mateix, criminalitzar els treballadors i treballadores que estan de baixa. I des de sindicats, evidentment, posarem peu en paret contra aquestes mesures.
26: Categoritzar a sa classe treballadora com a escaquetllada per sistema i dir que l'absentisme és un càncer, apuntant cap aquí, nosaltres sempre en contra, evidentment.
24: Des de la patronal parlen de xifres d'absentisme insostenibles i demanen millores al sistema per acurçar terminis en la incorporació dels treballadors. Juan Carlos Fernández, president de Pime Balears, i Maria Isern, portaveu de CAEP.
27: L'absentisme laboral avui en dia és un càncer en aquest país. Jo crec que sí, perquè no és normal que quasi una persona i mitja de cada 20 no vagin a la feina diària.
28: Nosotros venimos reivindicando la necesidad de reforzar los recursos públicos para reducir las listas de espera, evitar el alargamiento de los procesos, de las pruebas médicas y que la persona se pueda reincorporar lo antes posible.
24: I des del govern s'escuden que és una competència estatal. Tot i així, veurien amb bons ulls alguns canvis en les incapacitats temporals. La consellera de Treball és Catalina Cabré.
29: Un treballador que ha cotitzat, que fa feina i que està malalt, jo crec que ha de tenir tot el sistema acompanyant en el seu moment per la seva cura. És vera que a lo millor se poden incloure mesures novedoses com pot ser el retorn més parcial a la seva feina.
24: Declaracions fetes en la presentació avui del primer Pla Balear de Conciliació, signat entre govern i agents socials i econòmics, que contempla la implantació de 70 mesures durant els pròxims 5 anys.
10: I encara en clau política, PP i Vox manifesten el seu respecte a la decisió del Tribunal Constitucional de suspendre la derogació de la Llei de Memòria Democràtica que totes dues formacions varen aprovar el mes passat al Parlament.
20: La portavot del Popular remarca que la decisió no entra en el contingut i que les Balears es manté la Llei de Fosses, mentre que la portavot de Vox sosté que la petició del govern central és un atac a l'autonomia del Parlament. Parla amb Margalida Duran i Manuela Canyades.
1: Per al Partit Popular mai va ser una prioritat la derogació de la Llei de Memòria Històrica. També hem de dir que nosaltres consideràvem que tota aquella normativa reflectida dins la llei autonòmica està a dins una llei nacional. També, com vostès saben, aquí a les Illes Balears tenim una altra llei de memòria històrica, que podríem dir, que és la Llei de Fosses.
2: Nos parece una vergüenza por parte del gobierno que recurra la derogación de una ley que fue aprobada por el Parlamento de Baleares. Y si fue democrática su aprobación, también su derogación.
10: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. L'Ajuntament de Maó ha aprovat inicialment el Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua i el Pla d'Emergència de Sequera. Amb aquestes dues eines, el consistori es dota d'un marc normatiu i operatiu per protegir els recursos hídrics.
21: Entre les accions principals, el consistori preveu modernitzar la xarxa per reduir fuites i fomentar l'ús d'aigua regenerada. La gran novetat, però, respecte al pla anterior de 2022, és el canvi de model en el subministrament. Mentre que fa 4 anys l'estratègia es basava en la cerca de nous pous, el consistori instal·larà una desaladora modular provisional a Cala Figuera, mentre el govern executa la construcció d'una desaladora a la zona del Llevant de l'illa. El consistori fa feina, a més, en una nova ordenança que imposarà un règim sancionador més sever. Elena Costa és la primera tinent de batle de Maó.
3: Tenim un esborrany pendent de revisió de serveis jurídics i una volta tinguem aquest informe ja es podria dur a aprovació inicial d'esplanari.
10: I més coses, 5 equips optaran a dissenyar el projecte de transformació del Port de Palma, que es preveu tingui un cost d'entre 200 i 250 milions d'euros. El guanyador, d'entre les 5 candidatures, es donarà a conèixer el desembre que ve.
24: La transformació dels 400.000 metres quadrats del recinte portuari del Port de Palma inclourà la construcció d'un museu marítim, una escola d'esports nàutics i espais socials, a la vegada que cercarà reforçar la logística i la indústria nàutica. El batle de Palma, Jaime Martínez, destaca que aquest és un projecte consensuat i que servirà per modernitzar el port.
4: Y es la solución para recuperar espacios que no existían para el ciudadano y para hacer ese modelo de ciudad más competitivo, más sostenible y sobre todo preparadísimo para el futuro. La palabra consenso en este caso es importante porque además desde Madrid hasta Baleares hasta Palma es un proyecto consensuado. Podrá tener diferentes puntos de vista, pero es un proyecto consensuado.
10: I les escoles públiques de les Balears tindran un protocol únic per actuar davant d'una reacció al·lèrgica alimentària greu. El govern instal·larà adrenalina d'emergència i formarà el professorat per intervenir en els primers minuts.
11: Més de 3.500 infants de les illes tenen una al·lèrgia alimentària diagnosticada, però també hi ha casos que es detecten després de la primera reacció greu. Per això, Salut i Educació han elaborat un protocol comú per a tots els centres públics. Manuela García és la consellera de Salut.
5: Salva vidas. Cuando estamos ante un cuadro de este tipo y vemos que algo está ocurriendo, lo primero que hay que hacer es pedir ayuda y decirle, tráeme la adrenalina que está guardada y por otro lado llamar al SAMU 061.
11: Un protocol pioner a Espanya que arriba 7 anys després de la mort de Nanaya, una nina de 4 anys que va patir un xoc anafilàctic al menjador de la seva escola a Palma, un cas que va commocionar, recordem, a les illes.
10: Tres pasteres han arribat les darreres hores a Formentera. En total, duien 52 persones a bord.
20: La darrera ha estat interceptada a primera hora del matí al Pilar de la Mola. A les 4 de la matinada, també a Formentera, a Sant Ferran, ha estat interceptada de 7 persones. Finalment, ahir, de les 11 de la nit, Salvament Marítim rescatava 15 persones que viatjaven en una pastera al sud-est de l'illa quan es trobaven a 15 milles nàutiques de la Pitiusa Menor.
10: I de la crònica de successos, destacam que un obrer roman ingressat a l'Hospital de Son Espases ha estat molt crític després de caure a hora baixa des de 4 metres d'alçada mentre reparava el terrat del poliesportiu de Valldemossa.
20: La víctima és un home d'un 40 anys de nacionalitat boliviana. La Guàrdia Civil està investigant en quines circumstàncies es va produir l'accident laboral, segons sembla, quan l'home estava arreglant les teulades, part del terrat es va esfondre.
10: 2:26, moment ara per la informació esportiva.
21: El Mallorca ha iniciat aquest dematí el primer entrenament sobre la gespa de la ciutat esportiva Antonio Asensio. L'equip arranca el nou projecte amb el clar objectiu de tornar al club a la primera divisió. Ha dirigit el seu primer entrenament Luis García, que ha comptat amb només 17 jugadors de la primera plantilla i amb l'única cara nova del davanter, Adrián Fuentes. S'espera que el nou fitxatge, Arnau Puigmal, s'incorpori en els pròxims dies a les ordres del tècnic asturià. També han estat 5 jugadors del filial, entre ells el porter Nil Torres Guitart. La direcció esportiva del club continua treballant a més per la incorporació de nous jugadors. Segons el periodista Juanmi Sánchez, d'última hora, el Mallorca ha tancat el fitxatge de Abubakar Saumahoro. El central de 21 anys arriba cedit procedent de l'Hamburg. I altre dels futbolistes que podria tornar és Sito Lubumbo. L'extrem angolès ha publicat una fotografia a les xarxes socials, a les seves xarxes socials, en la que està a l'aeroport en un missatge que diu "Allà anem" i amb emoticones amb els colors del Mallorca. El Palma Futsal iniciarà la temporada el 5 i 6 de setembre, jugant la Supercopa d'Espanya. El torneig mantindrà el format habitual amb les semifinals i final i lluitaran pel títol el Barça, Jaén, el Pozo Murcia i el propi Palma Futsal. L'Azul Marino, a més, ja està inscrita a la màxima categoria del bàsquet femení, on es veurà les cares amb equips com l'Espar Girona, València Bàsquet o Casademont Saragossa. L'equip entrenat per Alberto Antuña debutarà a la Lliga el 3 d'octubre i els pròxims dies es sabrà el calendari. A més, l'Estia Menorca ha anunciat la renovació de Adam Sola per la pròxima temporada. Pel moment, l'equip ha anunciat 11 baixes i tan sols ha confirmat la continuïtat de 4 jugadors. El jugador es mostra molt content d'estar un any més a l'illa.
6: Venimos de la mejor temporada del club y sé que va a ser difícil, pero desde el primer momento estoy seguro que vamos a trabajar y a intentar dar el máximo para repetir o incluso mejorar el resultado del año pasado.
10: I avui a la Cultura s'inaugura el Saló d'Estiu del Cercle de Belles Arts de Palma.
7: Diu que ha anat fent el seu aire.
10: Una mostra col·lectiva que es podrà visitar fins dia 30 de juliol al Centre Cultural La Misericòrdia.
24: Mig centenar d'artistes, tant amateurs com professionals, mostren les seves obres de pintura i escultura en una de les cites clau del calendari expositiu del Cercle. Per primera vegada, i a causa de l'alta participació, la mostra es divideix en dos torns independents. El primer s'inaugura avui vespre a partir de les 7 i el segon renovarà completament les sales durant el mes d'agost. L'entrada és gratuïta.
7: Hi ha com unes coordenades.
10: I també avui segona jornada del Festival Pollença Rock al claustre de Santo Domingo amb l'actuació dels menorquins Pèl de Gall i dels catalans Amics de les Arts a qui sentiu de fons. El concert comença a les 8 del vespre.
24: I a la mateixa hora, a Sant Son Marroig, nova actuació del Festival Internacional de Música de DEA. En aquesta ocasió, la soprano mexicana Navy Martínez i el pianista madrileny Alfredo Oyáguez oferiran un recital líric al qual s'executaran diferents àries de Mozart, Beethoven, Strauss o Falla.
7: Quan baixa el poble, ompli el rebost, sabeu què li passa, que el despatx a un avi que li fa pensar.
10: I una darrera cita a l'agenda cultural, a les 8:30, a Can Tàpera, al barri de Sant Agustí de Palma, comença el nou cicle Dimecres d'Impro Coral, una proposta innovadora que combina dramatúrgia, improvisació i música coral en directe. Avui hi actuaran la Coral Espiritual Mallorca a l'octava i també la Coral Minuet. Nosaltres ho deixam aquí per avui. Demà torna la informació local, torna a Ràdio Nacional a partir de les 7:25.